Antena Caro. Són les 4. Antena Caro. La nit de

0: make it. At least we can say we died trying.
1: One, two.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

Molt més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música.

Antena Caro. Són les 8. Antena Caro. Tota la música. On tu vulguis.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Esquerra Republicana pressionarà perquè el govern atengui les reivindicacions dels docents. Els republicans, però, no condicionaran els pressupostos al compliment de les demandes del sector educatiu. Fons del partit d'Oriol Junqueras han explicat que comparteixen moltes reivindicacions dels docents, però que resoldre el conflicte amb els sindicats educatius és responsabilitat del govern. Esquerra Republicana rebutja així les exigències d'USTEC, que aquest dissabte ha reclamat que les peticions dels docents fossin línia vermella per acordar els pressupostos. Els republicans asseguren que amb els pressupostos aprovats el president Salvador Illa tindrà totes les eines i cap excusa per resoldre els conflictes socials oberts. I avui es celebren les eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o bé dependran de Vox. Catalunya ha estat un element central durant tota la campanya, especialment per les crítiques del fins ara president andalús i candidat Juanma Moreno contra el que considera cessions del govern espanyol a Catalunya amb el finançament singular. A més, el fet que l'exvicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, sigui la candidata socialista, converteix els comicis en una mena de plebiscit a la gestió de l'executiu de Pedro Sánchez. I aquí a Catalunya, la dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per haver estat en contacte a l'avió de l'holandesa que va acabar morint d'antivirus a Sud-àfrica ha tornat a donar negatiu en la segona prova PCR. Segons el Departament de Salut, es manté asimptomàtica i en bon estat general. Continuarà, això sí, en situació de confinament i observació d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries. I en successos, un home ha mort a trets aquest passat vespre en ple carrer al districte de Sants Montjuïc de Barcelona. Segons ha confirmat la CN, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra investiga els fets que s'han produït al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port. Segons diferents testimonis, l'autor dels trets va marxar caminant sense fugir corrents pel carrer de la Química en direcció a la Gran Via. La investigació es troba sota secret d'actuacions. I en cultura, unes 30.000 persones, segons els organitzadors, han omplert el Parc del Fòrum aquest dissabte en el 150è aniversari d'Estrella d'Am. La companyia cervesera ha convocat una destacada representació de la música catalana, pop-rock i urbana del moment, amb noms com Muixca, 31 Fam o The Tallets. I en els esports, ahir el Barça guanyava la Copa de la Reina femenina, la tercera consecutiva i la dotzena de la seva història. La setmana vinent, les blaugranes poden sumar un nou títol a Oslo, on disputaran la final de la Champions. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Esquerra Republicana pressionarà perquè el govern de Catalunya tingui les reivindicacions dels docents. Els republicans, però, no condicionaran els pressupostos al compliment de les demandes del sector educatiu. Fons del partit d'Oriol Junqueras han explicat que comparteixen moltes de les reivindicacions dels docents, però que resoldre el conflicte amb els sindicats educatius és responsabilitat del govern. Esquerra rebutja així les exigències d'USTEC, que ahir va reclamar que les peticions dels docents fossin una línia vermella per acordar els pressupostos. I avui és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o dependran de Vox. Catalunya ha estat un element central durant la campanya electoral, especialment per les crítiques del fins ara president andalús i candidat popular Juanma Moreno contra el que considera cessions del govern central amb el finançament singular. Moreno, precisament, ha votat minuts abans de les 11 del matí. A més, el fet que l'exvicepresidenta i exministra d'Hisenda del govern espanyol, María Jesús Montero, sigui la candidata socialista, converteix els comicis en una mena de plebiscit a la gestió de l'executiu de Pedro Sánchez. I aquí a casa nostra avui es celebra el Gran Premi de MotoGP al circuit de Montmeló. Les curses han començat a les 11 del matí, mentre que la de la categoria reina començarà a les 2. A hores d'ara, però, i pel que fa al trànsit, es registren retencions als diferents punts d'accés al circuit, a la C-17 en sentit nord i a la C-35 en tots dos sentits, als trams de Parets del Vallès i Granollers. D'altra banda, també hi ha carrils tallats a la 2 a Caldes de Malavella en sentit Girona i a la P-7 a la Jonquera en sentit nord a causa de dos accidents i un altre carril tallat a la P7 a l'Ametlla de Mar en sentit sud a causa d'una avèria. I en successos, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port. Segons diferents testimonis, l'autor dels trets va marxar caminant sense fugir corrents pel carrer de la Química en direcció a la Gran Via. La investigació es troba sota secret d'actuacions. I en cultura, la nit dels museus va sumar ahir uns 125.000 visitants als 94 equipaments participants de Barcelona i l'àrea metropolitana, un 8,7% més en comparació amb el 2025. I tanquem amb els esports. Avui es disputa la penúltima jornada de Lliga a la primera divisió. Espanyol i Girona juguen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid, buscant victòries que els acostin a la permanència. El Barça, ja sense objectius, rebrà el Betis a un quart de 10. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Tots els divendres a les 11 de la nit toca desconnectar a fer punyetes.
3: Tots els dissabtes a partir de les 3 de la tarda passa un ratet divertit amb nosaltres.
4: I tots els diumenges a les 12, mentre tot lo vermutet, mos podeu tornar a escoltar.
5: I els dimarts, a les 7 del matí. Ara ja no tens excusa. Més horaris per la 96.0 FM d'Antena Caro i online. Ah, i recorda que també estan tots els programes a la web d'Antena Caro.
6: Bona nit, família, i benvinguts un dia més al programa més xachi guai de les Terres de l'Ebre i de tot el món sencer i mundial. Benvinguts un dia més a fer punyetes!
7: Vamos!
6: Tito! Quin cop de Déu has fotut, sí que tenies ganes de fotre caleu, eh?
7: Pensa que el tindria anys no vam poder vindre aquell dia del treballador.
6: M'has fotut un susto i...
7: Fa'm un aplaudiment, Tito, que estic supercontent avui.
6: A veure, l'aplaudiment. Si ho tinc controlat, això ja.
7: Tito, què?
6: Això pareix que m'ho emporti a casa i ho practiqui, però no, això...
8: Tito. Estàs segur que t'ho emportis a casa i ho practiques?
6: No, a casa tinc uns altres juguets.
8: T'ha cosinat ahir, ja.
6: Bueno, m'ha cosinat ara... Un dia hem de tornar a parlar de ma cosina un dia, perquè...
8: A veure si és veritat.
6: M'està fent molt la perla, ara ja no li faig tant de cas, ja.
8: Mos ficaves el dia, totes les setmanes, en la música... I des de que tu aquí passes de la música, no sé si és que vas saturat de feina o què passa, però què passen les novetats de l'estiu?
6: Quines novetats?
8: Tu no saps les novetats que hi ha acústicament de les cançons de l'estiu? Bastor,
6: xato. És que jo
8: aquí
6: com
8: qui
6: el...
8: és el DJ?
6: Però és que jo fico molt música popular i d'aquella, no, saps? Que ballen,
8: hauries
6: que
8: d'actualitzar-te.
7: Has sentit en este xaval que sóc el teu Raül? Fa unes cançons superbones. És
6: quin
7: noveta.
6: Raül? Que Raül? Tu boca, que...
7: Sí, tio, és el tema que d'est estiu.
6: Però tornat a renaixes, sí, torna?
7: No, que és novetat.
8: A veure, Tito, en sèrio que se'n dit jo que com ets? T'hem de ficar nosaltres al dia de les actualitzacions que hi ha musicals per ahí? Això m'ho estàs dient de veritat, tia?
7: Tito.
8: Fica grill, fica grill, sí. Fica el grill, que vergonya te n'hauries de donar, xaval.
7: Te recordes, Tito, ah, sí, i mos presentava. Bona nit, Calo, bona nit.
8: Ara saps què passa?
7: Què?
8: Que des de que té la furgona amb un logotip...
6: Mira, te'n vaig a contar una.
8: DJ Tite...
6: No. Quan he anat a comprar...
8: Ara ja s'ha perdut, les actualitzacions les
6: hem de quan he anat a comprar les aigües, per a, les aigües que bevem aquí al programa...
7: Sí.
6: Eh? He anat a comprar les aigües...
7: Espera, Tito, que vaig a veure un traguet.
6: Un traguet i fresqueta. Doncs pues quan he anat a comprar les aigües, la dependenta de la botiga m'ha dit... Diu, esta de la furgona? Diu, esta de la furgona ets tu? Dic, sí, eh? Diu, que ets cantant? Allí s'ha quedat, allí paradeta, que es pensava que era Bisbal o algú. Dic, no, no, sóc dijous. No,
8: la que canta és ma cosina.
6: No, no, dic, sóc dijous.
7: Quin Àfrica, dic, tu ets quin Àfrica. Bomba!
8: Tito, actualitzacions. Anem, sí, de cara al verano. Canciones del verano i companyia.
6: Sí, a vegades... A vegades també faig com de King Africa, també,
7: sí, no?
6: També faig, amb un xou també és així de... Bomba!
7: Que si no, Tito, té...
6: Bueno, va, ec, què? Anem per matèria.
7: Què passa?
6: Anem per matèria. Anem a parlar d'algo, no?
7: De què?
6: No ho sé, d'actualitat i tot això, ja que ha tornat a vindre Nati, que l'últim dia mos va fer una miqueta de...
7: Nati fa rato que tu, igual te...
8: No, no, igual jo te... porto un bar i el porto tot sola, eh?
7: Nati, fa rato que estàs tossint.
8: Sant Jordi.
7: Sant Jordi.
6: Ja vam parlar de Sant Jordi.
8: Com havia de vindre a Sant Jordi?
7: Sant Jordi.
8: Com havia de vindre Sant Jordi?
7: No sé.
6: Van a veure? Ja van regalar moltes roses.
7: Algun capullet?
6: Algun capullet?
8: No, capullet no.
7: Ja van regalar algun capullet a Cuenca, Nati? Què passa? Nati m'està dient que em tallava el coll? Escolteu-me, novetats.
8: Quin problema hi ha aquí?
7: Novetats, però problemes...
8: Quin problema hi ha? L'única soltera de la plantilla, no? I acaba amb un bon ou de fotre tot.
7: Doncs has de follar més que els casats, creu-me, Nati.
8: Però aquí de què parlem avui?
7: No ho sé.
6: De novetats.
7: De novetats.
8: Correcte, posa-ho.
6: En quina novetat comencem? Bueno,
8: arranca.
6: Que està clar, no? La novetat mundial que ara tornem a tindre aquí. Lo
7: no sé.
6: Antivirus.
7: Antivirus.
6: L'antivirus, què trobeu d'això?
7: No sé.
6: Què passarà?
8: Vaya parada.
6: Per entendre, jo estic patinant.
8: Resulta que no sabem ningú d'on ve el crucero, però bueno, sabem que ve d'Amèrica Llatina, no? No sabem si ve de Brasil. Resulta...
7: Argentina, Nati. Argentina.
8: Pues resulta que això de l'antivirus és,
7: sí,
8: un virus per les rates, però resulta que dins demà o després demà,
7: sí,
8: atracarà a Tenerife.
7: Sí, sí,
8: perquè
7: sí,
8: com som una ONG que tot ho arropleguem.
7: Però, però això a Espanya, aquí no, eh?
8: Però diu que no s'ha trobat ni una rata en tot lo d'allò.
6: Diu que no atracarà, diu que pegarà voltes de moment.
7: Sí.
6: Que no el deixen aterrar. De moment que pegue voltes i ja veuré què passa.
8: Que busquen les rates i que les
7: maten. Jo l'únic que vull és agafar-lo ràpid, morir-me i que no em mereixen més, que això és una merda.
6: Però què trobeu? Això serà igual que el coronavirus?
7: No,
6: o
7: no? Tita.
6: No m'assustéssiu, eh? Ara que sóc autònomo i això, ara estic cagat, eh?
8: No ho sé, però a veure, un crucero, eh?
7: Un crucero de pijos? S'hauria d'haver mort tots.
8: Però jo que sempre dic que si em toca la loteria me n'aniré de crucero. A veure, sí, a veure.
6: Però és que hi ha una persona morta, m'apareix dins d'aquell barco.
8: Tres
6: morts dins del barco.
7: Bueno, tres són tu, jo i tots els demés, Tito. Para, compte que aquí acabarem tots, eh?
8: No anem bé.
7: No anem bé.
8: No, que dic que ratolins. I diu que ratolins no troba cap.
6: Perquè tu què trobes? D'on surten estos virus? Perquè, claro, comencen algun puesto el virus, no?
7: D'on
6: se crea? Qui crea?
8: Lo fort és el que he dit jo avui. A veure, realment passem per un aeroport i vosaltres vos recordeu del programa aquell que feien, com era allò, de...
7: Aeroport i barco,
8: no? Sí, no, quin era, HBO no sé, Max, d'estos, no sé, o algun programa d'estos feien... Lo de... Sí, home, sí, collons, lo de...
7: De què, Nati?
8: Los programes estos que fan de les aduanes.
7: De les aduanes, sí.
8: Vale, als aeroports.
7: Sí.
8: Vosaltres vos recordeu de que interceptaven no sé quantes maletes,
7: sí,
8: perquè resulta que de Sud-amèrica, sí, la gent portava les maletes plenes de car,
7: sí,
8: i coses. A veure, resulta que a un aeroport són superestrictes, hi ha un creuer se gent... cola un virus en sí. no sé quantes rates.
7: No, no, Nati, esta gent va agafar el virus a Argentina, va pujar al barco, va coar el seu virus i allà dins se va morir.
8: Sí, perquè damunt diu que surt al cap de 6 setmanes.
7: 6 setmanes, sí. Però ara el virus, quan ve el munt de rates que a l'estat Espanya se n'anirien seguint.
8: Però voleu dir que al final no mos creurem que mos foten lo pèl?
9: No ho sé.
7: No ho sé, jo tinc...
8: La informació que mos donen per la tele, esteu segurs que realment...
9: Vols dir que això no ho creem per a controlar-nos una miqueta?
7: La tele, Nati, saps què faig jo tots els dies? Nati, saps què faig jo?
8: Jo després de veure el del coronavirus, que mos van moure com a titelles en les vacunes, tot el que van voler fer, se van forrar les farmacèutiques, vosaltres vos recordeu al principi que un test de merda mos costava
9: i les mascaretes
8: i damunt de que mos burxaven lo nas encara pa colmo pagàvem 5 euros i pico per un test.
9: Encara estan fent juïsme per ells, estan fent un juïsme
8: algo
9: de les mascaretes. Ara
8: l'ull dels primers testos.
7: Avalos, avalos. Avalos. Nati, escolta.
8: Mascarilles, s'han forrat tots a costelles nostres. Ara què?
9: Canviem de tema, que Nati s'està calentant.
7: Sí, no,
9: canviem.
7: No, no.
9: Nati més s'està calentant.
7: Escolta'm, escolta'm, escolta'm, que no has de mirar la tele, que el que has de fer és escoltar.
8: No la miro, no la miro.
7: Que no t'estic prenent una pregunta, t'estic dient, no has de mirar la tele.
8: No la miro.
7: El que has de fer és escoltar sempre, Tito, Antena Caro. El 96.0 de la freqüència
5: modulada.
7: Aquí t'has d'informar, Nati. És que si escoltés Antena Caro
8: bueno,
7: sabria
8: tot.
9: Va, canviem de tema, que Nati mos està emprenyant.
8: Al
9: Nata, veure la pel·lícula de Michael...
7: Jo, com a crític de...
9: L'has vist?
7: No, però sí que l'he vist.
9: Home, com a crític jo que l'he vist, si tu no l'has vist.
7: Tites, l'he vist, però vull aconsellar...

0: Pot.
1: És cosí, és fill d'un germà.
0: D'una germana.
1: O d'una germana. L'actor, hi ha ratos que dius, és ell. Ec, molt guapa i molt impressionant.
2: És a dir, les recomanes.
1: 100%.
0: Pues jo no, eh? Una estrella, Tito. Una estrella. Una,
1: bueno, a la llaure gent per tot.
0: Una infàmia, eh? Ja. Però som dos, jo estic al bando bo. Després què? El papa què? Ve el papa Tigre 14, eh? Aquest any ve el papa a Barcelona.
1: A Barcelona?
0: A
1: veure, Barcelona?
0: Sí.
1: Aquí ha inaugurat una altra vegada,
0: sí, bueno, una altra,
1: la Sagrada Família?
0: No, un trosset més que han fet ara. La torre de...
2: Pagaran 12 euros i faran 2 hores i mitja més de cola.
0: No, que va... Bueno, sí, és per la Barcelona.
2: Per la Sagrada Família.
0: Ve veure la Sagrada Família, farà una cerimònia. Estic parlant del papa, collon! Tito!
1: Està parlant i ja dic, papa, què més?
0: Canviant de tema, no t'interessa, Nati, parla tu!
2: Del papa.
0: Lo papa, lo papa, el Tigre 14, que este que van ficar que és americà.
1: Vols que et digui veritat?
0: Què?
1: No li fico ni cara, no sé ni qui és. Ja m'he perdut.
2: Jo sí que...
1: Jo amb els papes ja m'he perdut.
2: Però és que realment...
0: És un abuelo com tots?
1: No ho sé, no sé qui és. Me passaria pel costat i no el coneixeria.
0: Probablement serà pederasta i haurà abusat d'un munt de cries, que és la moda soberana de d'ells, i després...
2: Xupar el bote com tots.
0: Pues sí, això part d'això.
2: I este, les idees propis que té, pues per a mi són una mica... No ho sé.
0: Què creus? Quines inclinacions tens? Creus que té, Nati?
2: Pues bueno, pues l'últim a mi m'agradava molt perquè penso que sortia i enviava
0: un missatge.
2: Correcte, de cara a la societat, de cara a la societat mundial.
0: Sí, sí.
2: Encarada de cara al cristianisme, vale? La gent que sigui, que vulgui ser creient, que per a ells, pues importi un missatge que pugui donar un papa. Per a mi no importa, perquè penso que aquell home viu de la bicoca com tots. Però n'hi ha que tenen més credibilitat que altres. I jo penso que és de... És una mica venut. És una mica venut.
1: Bé, ja ho veurem.
2: No ho sé.
0: Ja ho veurem.
1: Bé, no, tinc una... Canviem de tema, va, fem un altre salto.
2: Sí. La pau mundial penso que no la podrà fer.
0: La portarà Trump. La portarà Trump.
2: Que és tan bèstia tot, que trobo que per molt que es fiqui el papa...
1: No ho aclarirem.
2: No, res.
0: Poc. Harry Potter i Trump la portaran.
1: No parlessin de Trump. No entressem, no que entrem parlar... totes les setmanes.
0: No, bé, però jo què sé, sempre parlarà de fer la secció de gossets i...
1: No, deixem una. Tinc una altra notícia. Una miqueta dolenta de moment.
0: Oh,
1: de moment una miqueta dolenta, però que no vol dir
0: Després
1: res.
0: Del papa, vaya baixón.
1: L'antena Caro Fest Tardeo que vam anunciar l'últim dia, que era el 13 de juny, doncs pues de moment queda cancel·lat.
2: No. I això?
1: De moment queda cancel·lat. Però, Esperat.
2: Però per què? Mal temps?
0: Has deixat parlar, Nati?
1: Queda cancel·lat perquè es veu que fent un altre festival allí els Valentins o no sé què, que foten una festa molt gran, que veus que va molta gent d'aquí, ho han volgut cancel·lar, de moment, perquè mal dia, i ho deixarem per a després de l'estiu.
0: Espera, que pica el jefe que havia demanat vacances. Jo havia demanat vacances tota la setmana següent perquè sempre m'ho passo supermalament. I ara després l'enviem
1: guatxa. Ara li dius, de moment
0: ho deixem abortar.
1: I ja verem.
2: Jo estic a quatre passes i com no ho noto, no dona igual.
0: De què? A quatre passes de què?
2: De la Caro Fest.
0: De la Caro Fest.
2: Jo no noto res.
0: No?
2: No.
1: Bueno, què?
0: Perquè no n'ha fet un Caro Fest. Jo sí que ho notaria, si agafessis un Caro Fest.
2: Ja que està
1: al costat, eh? Què teníeu?
2: No venia a fer del mut.
1: Què teníeu?
0: Jo volia parlar del papa, però el Nati no l'he aparegut bé.
1: Ja hem parlat prou del papa.
0: No, jo què sé.
1: Algun tema més o no? Fiquem musiqueta ja, que ja hem parlat massa. I anem a la secció de Nati, perquè Nati...
2: Fica una cançoneta.
0: No, vull fer un incís d'informació per a tota la gent que malauradament pilla Rodalies totes les setmanes o tots els dies, que sàpiguen que a partir del 9 de maig se tornarà a pagar. Ja canviat les condicions, ja han canviat.
2: Berro.
0: Com anava malament, no et feien pagar. I ara han canviat les condicions. Igual va malament, però...
2: Seguís vagant malament i diran que a partir de tal dia faran pagar.
0: T'ho acabo de dir, del 9 de maig. No escoltes.
1: Una vergonya, eh?
2: És una vergonya.
0: Ara sé que sent la meva dona en mi. No escoltes, Nati.
2: Si jo visqués a Mataró i em toqués agarrar dos trens cada dia per entrar a Barcelona, entres a Barcelona, arribes a Sants, 2 metres, 3 metres per arribar a la feina, t'ho juro que me'n vaig.
0: A on?
2: A l'oficina.
0: A mig de Barcelona.
2: Sí. Allí tenen les oficines aquelles tan altes, que allò és un mundo. Me'n vaig allí, els ho foto. Una bomba de dir, rebenteu tots.
1: La bomba, no ho digues per la ràdio.
0: Poco que la bomba...
2: És una vergonya.
0: Si dius la bomba, l'has de pagar els drets a Quin Gràfica.
2: Una vergonya.
0: L'has de pagar els drets a Quin Gràfica.
2: Calla. Una vergonya.
0: Pues mira, una altra informació. Lo pavo este, la cançó de Quin Gràfica de la bomba,
1: sí,
0: ell se veu que... la va agafar d'un altre que l'havia fet

0: Què dius ara?
1: I este el va denunciar i bueno, al final van fer un acord. Hi ha un trosset de la cançó que en Àfrica diu, no, diu el nom d'este xic per a $750,000 anuals guanya només en els drets d'esta cançó.
2: 700. Ara imagina't, escolta.
1: Ell va fer l'entrevista i diria $750,000 cada any per no fer nada.
2: Ara imagina't, ara imagina't que ve un altre, un paio.
1: Sí.
2: De l'altra banda de riu.
1: Sí.
2: Que estem parlant de dins Ferreria, Tortosa.
1: No, Ferreria, no,
2: no, no, no, de dins Tortosa. I agarra i fa popular la cançó nostra No vull ser del poble del costat.
1: Però
2: tu
1: gran...
2: què faries? Tu què faries?
1: Però jo què sé.
2: Mira, imagina't que la penja per YouTube, com avui en dia és moda, i el tio
1: YouTube,
2: se fa viral.
1: El YouTube era moda fa 20 anys, Nati.
2: Se fa viral.
1: De començar.
2: Ara imagina't, en quan nosaltres la cantem al, sí, al ball de festes de Roquetes,
1: sí,
2: i donem per que l'alcalde mos diu, ex, no vos passéssiu, no vos passéssiu.
1: És amic meu, eh?
2: Vale, però ara imagina't que un paio de Tortosa agarra i ho penja per YouTube i la fa viral. I este tio es forra costelles nostres. Tu què faries? Sí, te'n vas a casa d'ell i l'omfles a hòsties?
1: Intentar fer-me amic, dir-li hola,
2: no, res,
1: soc calo, soc
2: això
1: normal.
0: Bueno, què?
1: Tito?
0: Ja, ja heu acabat de la,
1: sí,
0: del duo este parlador que esteu fent.
1: No, jo és que jo...
0: Fiquem musiqueta?
2: Un
1: temacle, Tito?
0: Temacle dels bons.
1: Quin temacle?
0: No sé, l'ha triat Nati.
1: Quin temacle has triat Nati?
2: Coti per Coti.
1: Coti per Coti.
0: Hombre.
1: Oh, pues parlant de Coti.
2: Què diràs que la mobilitat i ex anem de cara a l'estiu?
0: De cara a l'estiu sempre tornarà a sortir, esta cançó.
1: Coti per Coti. Parlant de Coti per Coti, avui portem tres superstars. No sé si ho sabeu, oients. Ho vaig fer un spoiler la setmana passada, eh?
0: Sí.
1: Fa dos setmanes, perdoneu, que la setmana passada, el dia del treball de la festa, que vaig prometre i podia prometre que portaria a les membres més...
0: Més què?
1: Coti per Coti de...
0: Més Coti per Coti.
1: Més Coti per Coti de l'Associació de Veïns de la Ravaleta.
2: Associacions de Veïns, estem parlant popularment.
1: Associació de Veïns de la Ravaleta. Entre elles la molt honorable presidenta.
0: Ah, sí, tenim a la presidenta.
1: Anna Sastre,
2: no.
1: Ibericat.
2: I hem de tindre en compte que és una de les primeres associacions de veïns de la història de Catalunya.
0: Hola!
1: Anna Sastre i Soler, perdó.
2: Va, fot-li una miqueta de musiqueta.
0: Vinga, va, fiquem tema, no?
1: Temacle,
0: tema i comentem.
1: Temacle, Coti per

0: l'estiu passat, que no la sentíem.
1: L'estiu passat, segur.
0: Claro.
2: La sardaneta
0: durant
2: catalana.
0: No s'ha ficat en tot l'hivern.
2: Jo sempre que la fico, sempre dic l'himne oficial de Catalunya.
0: Claro. És que ha vingut l'hivern i la mobilitat. I de dir, què ha passat? En coti per coti? No vull saber res. Mm. Però, claro, ara vindrà l'estiu i la tornem a sentir.
1: A veure, que això de Raül este, que és un tema, este Raül és espectacular, i te la sentis, lo busca, Raül, eh?
2: Ja te la buscaré.
1: No, este sí que mola.
2: Ja te la buscaré. Que
0: estàs fent comercial.
1: Ja he de fer comercial.
0: Mira que tu has tingut la vida de les de tota la vida.
2: Tu t'has de fer com sóc jo.
0: Sí, sí, sí.
2: Qui paga mana? Tu vols això? Te fico això?
1: Jo l'únic que no vull és madurar. Deixeu-me viure. Jo vull ser normal, ja, però sense madurar. Està sempre verdet, verdet.
2: Nati!
1: Què?
2: A veure, explica'm-vos, què portes avui?
1: Tito, foten-li a la secció de Nati.

0: Avui el tema va de les associacions de veïns de pobles.
1: Sí, amigo.
0: Nosaltres som d'un poblet, que no som d'un barri, som d'un poblet. Encara que l'Ajuntament de Roquetes no li agrada...
2: Som poble.
0: Com? Alcalde de Roquetes, ho sentim molt. Que sí, que només ho cantem a festes de Roquetes. No volem ser el poble del costat, però som el poble del costat. No som un barri.
1: L'alcalde,
0: som el poble del costat.
1: L'alcalde és el primer que diu que som un poble.
0: Som un poble. És que som un poble.
1: Per això et dic que l'alcalde ho diu.
0: I que no. Le pese a quin le pese.
3: No li fotis canya, que estem renegociant els pressupostos de l'any que ve.
0: Avui tenim com a convidades tres membres d'una associació que són... que és una associació que és una de les més antigues de Catalunya, ho sabeu, no?
1: De la nostra associació, del nostre poble.
0: Correcte, del nostre poblet.
1: I què? Què passa en aquesta associació?
0: Pues bueno, jo el tema que porto avui és de com se van crear les associacions de veïns.
1: Sí.
0: Perquè això és una cosa que tots ho tenim als pobles, tots ho tenim als barris, sabem qui és el president, sabem qui és la secretària.
3: Hola, sempre... supermarxista, president i secretària.
0: Anem
3: que pot durar-hi en mans de Podemos.
0: Va, a veure, tu si ets un poble, qui vas a queixar-te? Si ets un abuelo que vas tots els dies al metge i t'has de queixar al poble, a qui et queixes? A la presidenta de l'associació de veïns.
3: A la presidenta.
0: No? Venen festes.
3: A la que més a prou tinguin de cara meua, que en este cas és...
0: Correcte. Tu a on te queixes, a la presidenta de l'associació?
3: Després parlarem dels dos pilones que m'ho ficat després.
0: Lo bando. No va bé el bando, perquè no s'anuncia això, perquè aquell l'ha enterrat i no me n'he enterat. Claro, tu a qui te queixes, l'associació de veïns, de tota la vida? Doncs jo el tema que porto avui és com se van crear les associacions de veïns.
3: A mi que m'ha llamat la curiositat és que només has dit, quan te vas a queixar, no dius res del que fan bo, eh? Sempre passa el mateix, les associacions pobres.
0: Quan
3: foten un fart de treballar i només sortim per a queixar-nos.
1: Algú hi ha que felicita, però sí, costa.
3: Jo un dia vaig dir gràcies, com m'hi han ficat les Coca-Cola?
1: Quan feliciten, t'emociones, perquè sí, no és normal, saps?
3: Yeah. Jo ja he estat...
0: Bueno, hem de tindre en compte que l'any passat se van fer moltes coses, eh?
3: I pel que cobren, que menys, com que
0: això és el vegano. La de la Raval va fer 50 anys, ja.
3: 50 anys, per això està bé.
1: Sí.
0: I es van fer 3 o 4...
1: Yeah. Espectacles bons.
0: No, home, ho crec, ja ho crec.
1: Festeta bona.
0: Ja ho crec.
1: Ja ho mereixia.
0: Una planteta que encara la tinc i no se m'ha mort.
3: Sí, no?
1: Jo no, jo tinc el test, veus? Sí. La planteta.
3: És que te l'has fumat, cabrà.
1: Tinc el test.
0: L'Ajuntament se va portar molt bé. Sí.
3: Explica'm les associacions, a veure. Quin any va començar la Ravaleta?
0: Associacions de veïns.
3: Sí.
0: Van sorgir entre els anys 70, 60 i 70, dins del franquisme.
3: De quin segle? 60-70 del segle?
0: A veure, Carlo, quan vols que pegui? Avui o demà? 1960-1970.
1: Pega-li,
3: segle XX.
0: Correcte. Dins del franquisme, feia molt poqueta que s'havia acabat la guerra. Com a resposta de la falta de serveis bàsics als barris i necessitat de llibertat democràtica, van sortir de l'Organització Popular per a reclamar millores urbanístiques de vivienda digna i com a espais de participació política i social. Els quatre veïns, com nosaltres, revolucionaris, de dir, que allí van ja bé, els quatre o cinc veïns, que una miqueta el que dius tu, les bugaderes, que se van afegir i van dir, va, fem poble.
3: Fem poble.
0: Això és una frase que és molt bona, la de fem poble. I pega molt en la societat de veïns. Context de creació. Van néixer en un context de ràpida urbanització o crisi urbana, on els barris populars tenien una gran mancança de pavimentació, clavegueram, transport i centres educatius. Una associació de veïns en un mínim de 3 persones ja es podia crear. És a dir, si n'érem 3 i érem revolucionaris, per avant.
3: President, secretària i tesorera, si
0: mentre
3: es
0: paguessis la quota anual,
3: sí, no?
0: Tira milles.
3: És barata, la quota.
0: Claus impulsores. Van ser impulsades per líders veïnals. Les quatre revolucionàries de l'Odinat. Militants cristians, comunistes i nacionalistes. És a dir, s'ajuntaven tots.
3: Cristians, comunistes
0: i nacionalistes.
3: Però si els comunistes se'ls cargaven els capellans.
0: Barri, lo barri. S'ajuntaven tots.
3: Vale.
0: De dir, si ha de ser un bé per al barri, mos ajuntem tots.
3: Vale. No,
0: que utilitzaven l'associació com a mesura de lluita comunitària. Lo marc legal. Encara que la dictadura era bastant restrictiva, perquè estem parlant d'època que encara estava Franco.
3: No, en aquella època, si no dius que ets comunista, no et feia la pell.
0: Se
3: t'aguanta la més planeta, ja.
0: Estava Franco encara, tio. La llei de successions del 1964 va permetir paradògicament la seva regularització. Evolució i democràcia. A partir dels 70 es van federar a les grans ciutats i van funcionar com a escoles a la democràcia i resistència ciutadana. Que està molt bé, eh? Que
3: lluitant pels drets, sí, sí, que això surt, això surt de fer el poble, lluitar pels drets.
0: Correcte. Demanar,
3: de
0: dir,
3: aquí
0: què passa? No tenim faroles, fiqueu-mos faroles. L'Ajuntament no se'n donava compte, però és el que parlem, el mateix veïnat, doncs poquet a poquet.
3: Clar que se'n donava compte, però si tu ets el curcolet allí, ring, ring.
0: Correcte, te gastes diners i fiquen la farola, que és el que toca.
3: O dos pilons,
0: que per algo et paguen els pressupostos, no? Finalitat, el seu objectiu principal és, i segueixen, millorar la vida en l'entorn veïnal, la convivència i la defensa dels interessos dels ciutadans.
3: No? En este cas nostre, de la nostra Ravaleta.
0: Correcte.
3: Que jo tinc una...
0: Que tot sigui dit.
3: Tinc una proposta que
0: l'associació
3: de, ficar un peatge
0: de veïns de la Ravaleta és, si no la primera, una de les primeres de les Terres de l'Ebre.
3: La primera.
0: Per no dir de la província de Tarragona.
3: Per no dir de Catalunya.
1: Ojos de paraules, eh?
0: No volem ser el poble
1: del costat,
0: però portem un munt d'anys.
3: Sí.
0: I realment, avui per avui, i jo ho penso perquè veig molts de barris de Roquetes, molts de barris de Tortosa, i a mi, he sigut membre, vaig sortir quan vaig ser autònoma.
1: Hem sigut. Els tres.
0: Per a mi,
3: és
0: una de les associacions de veïns, me dona igual dir de barri que de poble, som molt humils, sempre ho hem sigut, però quan mos convé donem molt pel cul. És a dir, podem dir que som una associació de veïns del poble del costat. Per a mi és una de les millors de les Terres de l'Ebre.
3: No, una de les millors, no. The best of the world forever.
0: Reivindicativament, hem aconseguit moltes coses pel poble. I tu mires, hi han associacions de veïns de Perall que no reivindiquen. I nosaltres a la Ravaleta hem aconseguit moltes coses. I perquè no mos han deixat fer, perquè encara n'hauríem aconseguit moltes més. I això ho sabem los tres. I els altres tres que hi ha aquí.
1: Hem sigut pesadets.
0: No hem sigut pesadets. I tot i ser pesadets encara ho teníem més guapet.
3: Has de dir pesadets, no, perquè si som màster de femella has de parar a compte.
1: Hem sigut una llagueta. Allí a l'Ajuntament ha sigut una llagueta.
0: Perquè la plaça faria un pam de goig. I ni goteo, ni plantes, ni una hòstia. Per això ja entrarem el dia que vindrà l'alcalde d'invitat.
1: Ja que estem parlant de l'associació de veïns, que millor que mos vinguin les membres de l'associació de veïns i parléssim de tot i tot plegats, no?
3: Tito, necessito avui...
1: Què necessites?
3: Un temacle.
1: Per a desfogar-te i desconnectar.
3: Sopa de cabra, lo boig de la ciutat.
1: Sopa de cabra,
3: el boig de la ciutat.
1: Lo fiquem o què?
3: La versió que vulguis, Tito.
0: Se sent identificat.
1: Vinga, va.
3: Avui me toca, va.
1: Vinga, que entre.

0: Buah, tito.
1: Bona elecció, Calo. Bona elecció.
2: L'ha clavat aquí, eh?
0: És una cançó auto, com s'ho veu això?
2: Auto que
0: s'ho fa per un mateix.
1: Molt bones, sopa de cabra en guany, sabeu, no?
0: Autobiogràfica meva.
1: Per, penseu que sopa de cabra en guany ha tret un disc.
0: Sí.
1: I les versionades, que la de Camins la van ficar, què fa? 3 o 4 programes, pues, que la vaig
0: poner. No parlem dels Camins, perquè ara ve...
1: Molt bé, ah,
2: tito,
1: molt bé.
2: Parlarem de Camins.
0: Tito, per favor.
2: Entrem ja a la...
0: Sí, a l'entrevista, que els hi tinc
2: unes
0: bon. Ganetes. Fote-li.
2: Pues sí, com ha dit Nati, aquesta nit a fer punyetes tenim unes convidades molt especials. Anna, Paula i Georgina, membres de l'Associació de Vins de la Ravaleta. Tres dones implicades en el dia a dia del poble, amb moltes ganes de fer coses, crear ambient i mantenir viva la unió entre els veïns i veïnes. Amb elles parlarem de totes les activitats que impulsen des de l'associació, de les festes, dels projectes, iniciatives, que fan possible gràcies a l'esforç i la il·lusió de molta gent. També descobrirem com és treballar per un poble com la Ravaleta, les anècdotes que han viscut i la importància de continuar fent poble i comunitat. Una entrevista propera, entretinguda, plena de bon rotllo, on coneixerem una mica més la feina que sovint no es veu, però que quan es fa essència al poble, que continua més viu que mai. Vinga,
0: benvingudes!
2: Al final m'he enganxat una mica,
0: sí,
2: no sé,
0: tito.
2: He saltat la línia, no sé què he fet. Però la intro, ojo, eh?
0: Molt bé, però... Puc fer una crítica constructiva, tito?
2: A veure, fes-me-la. Si no m'ha d'afectar, sí.
0: No has dit els càrrecs. La molt honorable Anna Sastre,
2: això tu,
0: com a presidenta, la Paula Fuster, com a secretària consorte, i la vocal, Georgina Lleixà.
1: Xiques, molt bona nit.
0: La vocal. Molt bé. Perfecte.
2: Espera, pugem los micros.
0: Molt bé, espera, tito, problemes tècnics.
1: Fica vocal, xiques, tito.
2: Molt bona nit.
1: Bona nit, xiques i xiques.
0: Què, esteu preparades?
1: Bueno, sí. Hem de tindre demó. No.
0: I el munt d'anys que fa que vos coneixeu.
1: Venim de tu un poquet, eh?
0: I el munt de vegades que m'heu pegat les tres.
1: T'agradaria. A veure, xiques, expliqueu-mos coses. L'any passat va fer 50 anys, ja.
0: Sí, expliqueu-mos una
1: miqueta. L'Associació de Veïns de la Ravaleta, eh? Si diu ràpid, nosaltres no els hem viscut tots, però hem conegut pares, tios,
3: família.
1: Veïns de tota la vida, família, sabem com s'ha creat. Expliqueu-nos,
0: pues,
1: feu-nos tres quinzets.
3: Bueno, l'Associació de Veïns de la Ravaleta, pues, jo crec que va néixer, com tu molt bé explicaves a la teva secció, de la necessitat, no, de que el barri, pues, millorés, perquè al final és el que dius, vam començar sent un barri, no, una extensió de Roquetes, però al final, que també t'he de dir, Nati, t'he de corregir, que l'alcalde ho creu, s'ha fet poble.
1: Som
3: un nucli urbà i s'ha fet poble.
1: Som el poble del costat.
0: No.
3: I bueno, va començar per anar això, pues, perquè el poble llavors tenia moltes mancances i hi havia, pues, un seguit de joves, nois i noies, no? I que necessitaven, pues, això, tindre espais per a reunir-se, manifestar-se, reivindicar-se, sobretot, pues, promocionar això, no? Els serveis mínims i infraestructures que en aquella època, com tu també has explicat, pensa que la nostra es va crear el 1975 i com tu dius, veníem d'una transició del franquisme cap a la democràcia. Se podia començar a iniciar a fer grups de col·lectius de joves, i el poble de moment no tenia veu, però estos joves ja van començar, no, a sentir esta necessitat de, pues, això, reivindicar i bueno, d'aquí va néixer.
1: Demanar
3: coses, serveis socials per al poble.
1: Correcte.
3: Infraestructures bàsiques, no? Llavors podíem començar des d'un enllumenat a un arranjament molt bàsic i a poc a poc s'han anat fent moltes coses.
1: Tot.
0: Molt bé, tenen ganes de fer feina gratis. Per
1: això
0: és una
1: associació de veïns. Realment, hem de tindre en compte que una associació de veïns a tots els barris, nosaltres que Roquetes, Ravaleta, Tortosa, els barris de Tortosa, que tots no tenen associació de veïns.
0: De la bruixa, Tortosa,
1: estem parlant de tot arreu, me dona igual.
0: Yeah.
1: Una associació de veïns és d'un barri en un principi, però és el que parlem. Realment, sempre hi ha portaveus, són voluntaris, això és sense ànim de lucre, i és gent que ha disposat del seu temps lliure per fer un bé per als veïns. Sempre és una associació de veïns. Inclús som gent aquí, tots en este moment ne som 5, vale? Som 6, i tots hem sigut membres en un moment de la nostra vida, però inclús jo he sigut molts d'anys que no he sigut membre de l'associació de veïns, però he sigut voluntari.
0: Jo vull corregir, jo soc soci, no soc membre de la Junta.
1: Socis hi som tots.
0: Membre de la Junta no, però soc soci.
1: Membre de la Junta tots, però jo inclús pagant la sòcia i no ser membre de la Junta, però sempre he anat com a voluntària, fent poble. Això és una frase que nosaltres, a Ravaleta...
2: La portem gravada al front.
1: Correcte.
2: Fent
1: poble.
2: Deixem parlar les invitades.
1: És molt bonic perquè realment esta gent treballa, té la seva família... però invertís el seu temps lliure en fer coses per al poble.
2: Jo vull sentir la veu de les tres invitades que han vingut avui. La de Nati ja la tinc més que mirada.
1: Pues ha de preneu a fer preguntes.
0: No,
1: aquestes xiques estan aquí mirant molt.
2: No, aquestes xiques volen parlar.
0: No has fet una pregunta, has fet un monòleg ara mateix.
2: A veure, va.
3: Bueno, un monòleg molt guai, perquè d'alguna manera el que està dient, no, en resum, Nati, és que... bueno, este reconeixement també de fer els 50 anys, no?, com a entitat i tal, que, pues, que no és moco de pavo, no?
1: No.
3: Que al final és, com tu dius, una feina desinteressada, no?, que no tothom està disposat a fer, que és molt fàcil a lo millor de criticar, no?
1: Correcte.
3: I no sempre de valorar. I al final, pues, és el, no?, l'esforç col·lectiu de, pues, de gent que té la seva vida, les seues feines i les seues càrregues diàries i moltes vegades disposa d'hores per a poder treballar per al poble, no?, per a la comunitat, i fer comunitat altruistament, no?, és un gest, pues, molt bonic.
1: I això moltes vegades no es valora.
3: No.
1: Hasta que no estàs dins, no ho veus.
3: I a més he de dir, pues, això, que som una entitat que sí que ha anat passant molts de membres, és veritat, i s'agraeix, que al final no és només l'entitat com a tal, vull dir que són tots els socis que ho fan possible i tots els grups de veïns, no?, que vivim al poble, i sobretot també, pues, això, que hi haurà gent que a lo millor per circumstàncies no pot estar aplicada al 100%, però que sempre que demanes ajuda surten col·laboradors, que això és lo bonic, no?, de la unió i de la força dels veïns.
1: Que
2: sempre ho he dit, però ho torno a repetir públicament. Que bé parla, Natastre. Sempre li he dit a la cara, però ara ho dic a la ràdio.
0: Ara que dia ella de la gent que anava a dir allò dels socis i tots rotllos, per preguntar-li a la secretària consorte, ara mateix quants socis podríem estar parlant que té l'associació de veïns?
4: Més de 200.
0: Més de 200.
4: Deixaré que el número l'endivinés tu.
0: Sí o no? 212.
2: Però famílies, famílies, no persones individuals.
3: Exacte, famílies.
0: Tal qual. I la vocal, què? En quin moment vas pensar que era bona idea treballar gratis pel poble?
4: La vam enganyar una
3: mica.
4: Me van
3: enganyar. Sí. Però no te n'arrepentixes.
5: No, gens. Però jo també, com dia abans, Nati, no, pues, al final de tant en tant vas ajudar, vas a col·laborar, fins que un dia m'han dit, escolta, pues, ja que estàs, no? Entra.
1: Sense donar-te en compte, t'estàs
5: dins. I no sé com,
1: ja estàs dins.
0: I pregunta-li al teu parent, que també està allà dins sense pensar-se, o no?
5: No
0: el fas treballar?
5: Algun dia l'enganyem, també.
0: No, sí.
2: Sempre costa trobar gent, per a...
0: Algun dia no, tots.
2: Sempre costa. És una missió complicada quan dius que mos fa falta gent.
3: No, jo trobo aquí, que no, aquí. Gent acaba sortint de gent. Ui. A lo millor no gent... que és el que diem ara, no? Com a membres ara, mira, actualment som un grup de 7, així ara, grosso modo, no els he comptat físicament.
0: Ha vingut l'habitat.
5: Però aquí aprofitem per fer una crida.
3: Sí, perquè passa això, és a dir, com a membres de l'entitat, com posar la junta, tal, la gent, pues, veu això, no? Ostres, estaré en molta disposició, jo tinc els meus líos, tinc les meves prioritats, tal, que després a l'hora de la festa, a l'hora que has organitzat algo, la feina prèvia, la de durant i la de després, a lo millor passa molt per la junta, però que després sempre a l'hora del moment gros, no, de la festa i de portar-ho en marxa, sempre en surten de voluntaris.
2: Sempre acudeix un munt de gent.
3: Exacte,
2: aquí.
3: I això és lo bonic.
2: Allò és bonic. Al poble, quan ets uns quants i se t'ajuda, i et venen tots allí a fer el menjar, a ajudar...
1: Quan enxufes la planxa el dia de carnaval per a fer els bocadillos,
2: digues que
1: en
2: senten...
1: un momentet allí n'hi ha 3 o 4 que no són de l'associació de veïns i estan empastant
2: tomata, que senten l'olor,
1: digues que senten l'olor, però és bonic.
0: I quan actes, que feu cada any? Quines col·laboracions feu quan el poble, com a actes?
3: Bueno, fem moltes activitats i tu les hauries de conèixer, ja, com a però, bon rabalero
0: però
3: que
0: els nostres oients
3: no.
0: Jo ara mateix sóc un presentador superestar.
3: Ai, d'aquí últimament, claro, sí, sí, estàs sí. una mica desaparegut, eh?
0: Sí. És que estic,
3: no fas acte de presència.
0: Estic a l'Empara.
2: És pare,
3: recentment, clar.
1: Bueno, però no per esto, a veure, sí, realment sé per a més.
0: Sí,
1: sé per a més. A veure, xiques, expliqueu-mos, al llarg de l'any, tot el que feu pel poble. Que hi ha molta gent, hi ha molta gent que no ho sap.
0: Ara hi ha molta gent que ha dit, pues no fan res, xocolatades!
3: Clar, no, en general portem festes, les festes típiques tradicionals, i a més, tot un programa de cursos, que ara m'acompanya, que ella és una de les organitzadores, com tu dius, secretària.
0: Secretària en consort, que no se posa en fa de la secretària oficial, que és molt simpàtica.
3: Però que vull dir que sempre està molt predisposta Paula i sempre porta contes, gent, amunt, avall, fa de contacte, directe, entre grups.
1: Expliqueu-vos.
3: De fet, moltes de coses. Paula, ara te'ls detallarà.
0: Sí.
1: Expliqueu-vos els cursos, que realment...
4: Pues bueno, tenim en dilluns tenim la gimnàsia i pilates.
0: Molt bé.
4: Som un grup de dones que som quasi 25.
0: Molt bé.
4: I la veritat és que mos fa suar molt,
0: se poden sumar homes també a la...
4: Si vols vindre.
0: No, homes.
4: Voldríem veure't allí fent gimnàsia.
0: Jo soc macho alfa.
3: He de dir que últimament s'estan aficionant els homes.
0: Sí, no?
4: Estem creant un grupet d'homes.
2: Sí. Jo voldria, si em deixeu, voldria fer un incís abans
4: de continuar. Que no he arribat.
2: Vale, arribar.
0: Vale. Jo estic a punt d'arribar, Nati, ara he tocat-me.
4: En dimarts tenim estiraments passius a les 5 de la tarda. I després en dimarts just fem dos grups de ioga. Tites?
2: Sí, veus, aquí volia arribar.
0: Para,
2: ho vaig comentar allà a l'últim programa que m'havia apuntat al ioga de la Raval. Ec,
0: vull dir...
2: No. Ec, sempre sí que...
1: Però t'has apuntat?
4: Sí.
2: M'he apuntat i hi vaig.
1: Ah, hi vaig?
0: Sí, però...
4: Ec, avui, de fet, no he anat perquè estem aquí.
2: Bueno, els dijous...
0: Els divendres. Va ser ahir que no vas anar i tot. De fet, la meva pregunta era... que fem com actes mensuals, però bé que això va setmanal.
4: Sí, després te direm los de l'any.
2: Sí, però espera que estava parlant jo, no m'has deixat acabar de parlar. Perquè si no ho faig, m'apedregaran, saps? Perquè ja he quedat que ho faria.
4: Sí, perquè has fet publicitat.
2: Ja he fet publicitat. I des d'aquí vull enviar una salutació a tots els membres del ioga i de tots els cursets, en especial a la meva professora del ioga, Maria. Així que queda saludada, ja ho he dit.
0: Un aplaudiment per a Maria.
2: Vinga, va.
0: L'activitat física fa dites
4: ioga.
2: No t'equivoques, que en faig més.
0: Sí, no?
2: Ja parlarem el pròxim programa d'això.
0: Pujar al primer pis, que en vius no compta,
2: Ja parlarem el pròxim programa. Ara estem en els insurivins.
0: Espectacular.
4: Bueno, en dimecres seguim en els cursets de cuina, que realment també estan funcionant molt bé.
0: Molt bé.
4: Ara ja no n'hi haurà cap més fins al setembre, perquè els cuiners tenen que descansar.
1: Vosaltres sou conscients de que el curset de cuina
4: és un èxit mundial?
1: Home, sou conscients de que per Facebook i Instagram hi ha un munt de gent que us segueix?
4: Sí, sí.
1: Obriu places.
4: I que sempre se plenen.
1: Està ple. I per què no feu més places? Perquè si no vindria gent inclús de dins Tortosa?
4: No, és que de fet ja menen.
1: El curset de cuina rabalero?
4: És que quasi bé són més gent no sòcia que sòcia.
1: És superviral,
4: Sí, i s'ho passen superbé. I la veritat és que estan molt contents i totes les setmanes seguix ja ven la mateixa gent. O sigui, se van obrint places, algú que se ho deixa el que siga, i en seguida estan cobertes.
3: Sí,
4: són molt bons xefs.
3: I a més molt, perquè han participat a jornades gastronòmiques.
4: Sí. Van anar a la Fira del Vi, a Roquetes.
3: És que fan plats xulos,
4: I bueno, després van... mos van fer les tapes famoses de Carnaval.
2: Quin fitxatge vaig fer, en Gori. Ja per lo menos... No és per ficar-me cap
0: no.
2: Que jo el vaig ficar al Facebook i va sortir tot això, eh? Jo sí,
1: Que s'ha ocorrat molt este noi.
2: Sí, fa almenys 5 o 6 anys ja que fem els cursets.
1: Sí. Molt bé. Molt bé.
4: Bueno, i Ginés també se mereix un bon aplaudiment.
2: Sí, vam fer molta lliga. Ginés primer venia de participant, d'alumne. No, Ginés.
0: Ginés?
2: Venia... Ginés, de
4: no li canvies el nom.
2: No li canvies. Venia d'alumne... I clar, vam veure que l'alumne quasi que en sabia tant com el professor, saps? I al final ho vam arreglar i vam dir, pues los dos professors.
0: Perfecte.
2: Els dos professors.
0: Jo, Ginés, has dit?
4: Sí.
0: Ginés, quan el vaig veure, li vaig dir, jo soc l'únic horri, que ets l'únic de l'Ajuntament que treballa. I va flipar, però és veritat, pocs menys treballen, però així mateix se ho cura molt.
2: Vinga, Paula, continuem.
4: Bueno, seguim, els dijous tornem a fer ioga, fem dos dies a la setmana. En dimarts se fan dos classes perquè hi ha dos grups, o sigui, està el grup avançat i el grup que és més de gent gran i, bueno, i de principiants.
0: Tu vas al bé.
1: D'iniciació.
0: I de King Africa.
2: Jo de moment vaig al primer, i no sé el temps que ja estaré, però de moment vaig al primer.
4: Jo crec que encara t'hi quedes uns
2: dies. No, al primer.
0: Altra vegada!
4: És que l'hauries de veure en les malletes.
0: No. Deu menguar.
2: És una altra cosa.
5: Quines altres textures has après ja, Tite?
2: No sé, els noms. No, ja li he avisat que no me'ls aprendré mai, eh? Home, l'han de mucar, drumucar... Tot això ja li he avisat que no me'ls aprendré mai.
5: El sànscrit és difícil.
2: I la salutació que hi ha al final, de mena, no sé què diuen, dic, això a mi això no m'ho faigues fer, tot això que no...
0: Això dels capellans.
5: Namasté, és agrair, s'ha d'agrair en esta vida.
2: Jo ho faig amb els braços i tot igual, però no dic res perquè no me'n recordo la paraula.
0: I perquè no pots respirar després de que vagis.
2: Però de bé,
0: estàs agonitzant.
2: De bé.
4: Bueno, i en divendres també seguim en un curset que també és triomfador, que és el ball en línia. Són quasi 35 persones les que van, i bueno, elles no paren. Yeah. Porten ritme a mitges Terres de l'Ebre.
5: Sí, sí.
0: Este dia estaven a l'Expo Ebre.
5: Participen en tot, sí. No.
0: I tot me saludaven, com soc famós. Tot...
4: I ara, de fet, aprofitaré per a dir-vos que mireu si hi ha bon rotllo en tots els cursets que hi han, que el dia 19 de juny farem una festa conjunta en tots els membres de tots els grups. I, bueno, tindrem el DJ invitat.
2: Què portareu de DJ, eh?
4: A tu, tio.
1: On fareu la festa?
5: Com que no la tenies apuntada?
4: Al casal, per als alumnes.
1: Al casal?
4: Sí, però esteu invitats a vindre.
0: Hi ha una barra?
4: Per a tu no.
5: Mos acabes lo barril.
2: De fet, Caluma...
0: D'això viuen les associacions.
2: De fet, Caluma va ser...
1: Per a los que estan inscrits a totes les coses que fan.
4: Però, escolta,
1: Caluma... Tu estàs inscrit a algo? A ioga, a cuina... Veritat que no vas a cap puesto? Posa-ho, la cervesa te la vas a
0: cap. Dia és?
4: Vine dos dies a fer ioga.
1: Correcte.
4: Ja t'he vist,
0: que m'apunto més abans, ja has dit.
2: De fet, Calo, no ho sé, el teu pas per l'associació de vins, va ser així una miqueta...
0: Mà d'obra barata,
2: tio. Vos que ho expliquéssim o no?
0: Jo fer el bingo i que em manen.
2: No, però la nevera baixava molt i al final m'apareix que li van dir, Calo...
0: A mi, tio, jo la nevera baixa si estic davant o detrás. Això te li fot, lo de la nevera. Això te li foten l'estigue. Ja m'ho deu, tio.
2: Què més, a veure?
0: Després, no,
2: què més comentem?
0: Jo pensava que em parlaria primer del seu acte estrella.
4: Home,
2: és que hem de parlar de l'acte estrella. Però està acabant dels cursets.
5: Han acabat les activitats anuals.
4: L'acte estrella quin és? Quan tu fas lo bingo?
0: No.
2: No, deixa-ho estar. Lo dels cursets ja els han dit tots, no?
4: Les activitats
5: setmanals, sí. Ara falten les anuals.
4: Bueno, de fet, hi ha algunes vegades que fem tallers més esporàdics en algun motiu i estos són només un dia.
0: I a part, estem a punt, on estem?
4: A part, pues bueno, fem tots els actes de durant l'any
5: tradicionals.
4: T'ha tocat, Georgina.
0: George.
4: Vinga, va, aquestes te'ls saps.
5: Fem el Carnestoltes, la castanyada, la festa del soci, que serà d'aquí poc, per cert. Bueno, d'aquí un mes i mig.
4: Ja pot ser el dia.
5: El diumenge 21 de juny, que tothom se'l guardi a l'agenda. M'he quedat festa del soci, castanyada, i llavors l'acte estrella. També participem en la marató de TV3,
4: a les ofrenes. Que si vols vindre a fer bulto, Calu, t'invitem.
0: Sí, jo sempre estic allí, jo fico la camisa en foto.
5: A festes de l'Arrabal de Cristo, la festa infantil que organitzem.
0: Santa Claus, tio, no, va.
5: Ara anem per mesos, anem per mesos. Estem detallant el programa anual de les activitats.
4: És el desembre, això.
5: I clar, encara no hem arribat al desembre.
0: No.
5: Calu.
0: Està bé per la castanyada.
5: Està bé per la castanyada. Ha dit marató, ara anava l'acte estrella. Sí, l'ha nombrat.
4: Estrella,
5: que és l'arribada de Pare Noel.
0: Pare Noel Santa per als col·legues. Toma! Espectacular. Que hi ha molts pocs pobles que es faig el que fan a la Roma de Cristo. No
2: jo diria... que el Pare Noel de l'Arrabal de Cristo té molta història.
1: Fa dos anys, bon recordeu, en el carretó, patint, que si plovia, que si no plovia, aquella xica cantant, fa dos anys, mos va pegar la gran ruixada, en el moment que sortia el Papa Noel. Sí. Si me'n recordeu o no?
5: El xiquet
1: de Maria Àngels.
4: Nosaltres pensa que la nit abans no dormim.
1: Angelet de Déu.
5: Ens somiem.
1: I allí tots en els cascabells, allí les sabates aquelles que porten del Delfos i la gran tronada. Tots banyats, me'n recordeu o no?
2: Quants anys fa que es fa?
5: Més de 30.
4: Jo crec que
2: dels més antics.
5: I si no arribem ja a 40.
2: Dels més antics que per aquí les terres de l'Ebre.
3: Dels més antics o dels primers?
0: Sí, sí. O l'únic.
5: La cosa és que no sé si
1: és el popular. Igual que el... Sí, sí.
3: La història seria que és un acte bastant exclusiu de la Ravaleta, perquè diria que per les rodalies, ciutats veïnes, no es celebra.
0: Mai, mai. A on, sí, a on...
4: A Jesús.
0: Però s'ho han copiat.
2: Bueno, Ferreries també es fa, m'apareix ara.
4: Jo crec que sí.
3: Però sí, com... Cagatió, però no sé si fan.
4: No, però a Jesús crec que sí.
3: Però és de fa més poc, sí. Recentment.
5: Com que nosaltres anem al de la Raval, no m'ho entrem.
1: Clar. És que jo tinc records, a veure, jo un guany de faré 45.
0: I no aparentes més.
1: Tinc records de molt xocoteta. I jo me'n recordo el Papa Noel de la Raval.
3: Sí, sí, hi ha reculls d'imatges, sí, de fa...
1: Pues... Inclús los reixos en los pajes, però... pintaven les cares.
0: Però els santes es
3: coixen. Inicialment, jo recordo que potser no teníem casal, i mira si érem petits, que es feien al saló parroquial de l'església del poble.
0: Digues, si no me'n recordo jo d'aquella.
3: Ara, érem pitufos, sí, sí, sí, però la imatge, eh?
1: Que tu no te recordes que 40.000... Està... Mira, el llibre de l'associació de veïns que van fer l'any passat, l'associació de jubilats, sí, Mariano, sí, el nostre Mariano Gil i Agné, Mariano, sí, Mariano és Mariano, penseu que Mariano porta un munt d'anys que guarda totes les revistes de Roquetes. Quants anys fa que són les revistes de Roquetes?
0: No sé, mai l'escolta, ho fa molt llarg.
1: Però realment és el que parlem, natros de xocotetes, hi ha fotos a les revistes de Roquetes i estem totes.
3: El llibre de Mariano, yeah, també.
1: Anita, que tu i jo, xocotetes com a pets, en la cistelleta, en l'associació de veïns, que eren els pares.
3: Clar, fèiem la pagès i amb pagesetes.
1: Correcte, amb fotos.
3: Anàvem a les ofrenes, ja participàvem.
1: Xocotetes com un pet.
3: Ho portàvem ja a la sang, Nati. És herència del poble.
0: I si algú vol fer-se membre de l'associació de veïns, què ha de fer ara mateix?
3: Pues, posa-se en contacte. De totes maneres, si va, com que tenim red social,
0: aquí està,
3: estem a l'Instagram, no, Pablo, això, la tècnica d'audiovisual,
0: sempre
3: de comunicació, és Paula.
0: Això té un nom.
3: Tenim l'Instagram i el Facebook.
0: Com m'agrada estar sonant.
3: No, hi ha un link al nostre perfil. Hi ha un formulari que poden...
4: se poden fer ja mateix socis.
0: No demaneu ni antecedents ni
4: no, antecedents, no.
3: Només el número bancari
2: i després,
4: que és l'important.
3: I l'important és que és una quota molt assumible, que és, com dia ja havia al principi, de 20 euros per família a l'any.
2: Res regalat.
0: Espectacular.
2: Instagram, Facebook, tots els canals per a veure totes les activitats,
3: el bandomòbil, que això no ho hem dit, també administrem tot el bandomòbil.
2: Petites.
1: I que realment les festes de l'associació de veïns, nosaltres diem la Ravaleta i mos pensem que és el nucli del poble, però en disseminats, oco, Parellades, Galacho, Terrapico.
4: Bueno, de fet, al bando són més de 450 persones.
0: A la Wikipedia fica
1: que... És que, clar, són disseminats, hi ha molta gent.
2: Vosaltres què opineu? Els disseminats pertanyen a la Raval o a Roquetes?
0: Sí, tot això depèn és nostre, tot això
3: depèn
0: és nostre.
3: Depèn del terme, si cauen cap a la Raval o cauen cap a la
2: Roquetes. Jo tinc entès que pertanyen a la Raval, però en Ginés, justament, el que parlem abans del cuiner, un dia vaig tenir una discussió, que no, que...
5: Pertanyen a la Raval i quan van a votar a la Raval...
2: Ara que tots som de la Ravaleta, aquí ho podem dir tranquil·lament.
0: Sí, sí, no, i davant de Roquetes també. A la Wikipedia fica 6.000 i escats, Roquetes...
3: Ho has buscat?
0: Sí, sí, clar, 2.000 i pico, sí. Raval de Cristo.
4: Sí que estàs aplicat.
0: No, bé, clar,
5: però
0: que,
5: per què comptes...
0: Perquè li vaig fer unes preguntes a l'este del patronat, a...
1: És que realment
0: a Juanca.
1: És molt gran,
0: Passagres.
5: I el que diem abans del Pare Noel, el Pare Noel ve molta gent moltíssima, que la resta de l'any no ve, que és dels disseminats, per exemple, i venen a...
4: De fet, aquest any potser haurem de ficar entrades limitades.
0: Sí, no. Jo sóc VIP, eh?
3: Sí. Sí, perquè, clar,
4: és que el casal s'hi queda minut.
1: Se fa minut.
4: L'haurem de tombar i fer més gran.
3: N'han parlat, mira,
5: perquè no és només tots els anys de trajectòria que té, sinó que és que els últims anys han anat evolucionant molt i s'ha fet un desplegament.
0: Aquí està.
3: Cada any intentem mirar tot.
0: Unes inversions molt bones, molt boniques, un esforç espectacular.
2: Any, any.
0: Recompensa.
2: Any, any, més i més.
0: Recompensa. Hi ha un Venus del Golafre. No,
1: però és que no, realment estem parlant, i jo ja ho he dit en un principi, el que passa que em dieu que parlo massa. L'associació de veïns de la Raval de Cristo, joder, que jo tenia 4 anys,
0: que sí, que sí.
1: I jo me'n recordo que los pares nostres, Anna, feien la reunió cada divendres, el casal encara no estava fet, I la feien a la plaça.
0: Sí, sí, sí.
1: La plaça on està la font. Sí, sí. Allí estava el saló parroquial.
0: La única que tenim, la única.
1: Vale,
0: la
1: plaça, nosaltres, la els única. Pares nostres, tots els divendres, feien la reunió de l'associació de veïns i nosaltres érem crios. Sí, estem parlant de que teníem 4 o 5 anys i jo en faré 45.
0: I el carnaval també es mola molt, el carnaval. Vale, de
1: l'associació de veïns de l'Arrabal fa molts d'anys que s'implica en lo poble i en festes i en coses, que és el que estem parlant. De fora no es veu, però dins hi ha molt, molt de treball.
0: Molt,
1: i
0: molt.
1: És una associació de veïns d'un barri que per a nosaltres és un poble, sempre ha sigut un poble
2: i sempre ho sap,
1: però s'ha implicat moltíssim. Tu parles de Roquetes, no és per despreciar ningú, però quants de barris tenen una associació de veïns com la nostra de la Ravaleta? No, no se sent. Ni Raval Nova. Raval Nova és un barri que s'implica molt, fa moltes festes i fa moltes coses,
0: Sant Miquel.
1: Però com a associació de veïns de la Ravaleta
2: no té res a veure.
1: O perquè realment l'associació de veïns de la Ravaleta, nosaltres érem crios,
2: és otro nivell.
1: Correcte.
2: És otro nivell.
1: S'han fet, Maria, moltes coses pel poble.
2: I lo de...
1: moltíssimes.
2: I lo de l'acte, què? Què m'heu de dir? De l'acte este que vau fer aquí al costat?
0: Sí.
2: Del 50...
0: Aquí anava...
2: Del 50 aniversari. Aquí volíem arribar.
0: Jo volia parlar del carnaval, que per part meva que el carnaval m'encanta.
2: Ja ho sabem, clar, que tot això de transvestit.
4: Vas vindre aquest any?
0: Sempre.
3: La faranduleta li agrada.
0: Tots els anys. I el carnaval també, ja tota la rua, la xocolatada, després sempre es fan bocadillos.
4: Bueno, estan, jo vam canviar, que vam fer les tapes i també va ser tot un èxit.
2: Veus, ja ja t'han agarrat, no vas anar. No,
0: sí,
2: vas
0: que vaig anar, que va ser a la plaça, sí que vaig anar.
4: Que no, que això va ser la castanyada.
0: No.
3: Sí, la plaça, moniatos i castanyes a la plaça. I també vam fer tapes.
0: Perdoneu-me.
2: No abrigues més, ja. No abrigues més.
5: A la castanyada vam iniciar les tapes. I com que ens va agradar, llavors a Carnestoltes vam demanar la col·laboració del curs de cuina. I llavors les tapes van ser espectaculars.
0: Sí,
3: ens va ajudar Joanito a les tapes
5: a la castanyada va ser Joanito i coses que vam comprar, no? I al Carnestoltes Joanito i els del curs de cuina. Sí.
0: Que és veritat, sí.
1: En definitiva,
3: que som actius.
1: Quants anys ens queden d'associació de veïns de la Ravaleta?
2: No estàvem aquí. Estàvem als 50 anys, a l'acte dels 50 anys.
3: Pues sí. Com a mínim 50 més, no?
2: Expliqueu-vos una miqueta lo de l'acte, com va anar, i sentir-vos, bueno, los 50 anys, i a banda d'una altra notícia, suposo.
0: Efemèride.
2: No, lo del roquetero de la...
3: Bueno, és que lo del roquete de l'any ho vam aconseguir gràcies a que vam fer 50
2: clar
3: anys. L'Ajuntament, sempre que fa, pues, alguna institució, alguna associació, alguna persona cèlebre o destacada, no?, del municipi, pues, quan fa anys, te ret un homenatge, no? I sí, en aquest cas, pues, mos va tocar ser roquetenc de l'any, en molt d'orgull i molt de sentiment, perquè és una mica el que diem al principi, no?, que és una mica el mèrit, no?, o el reconeixement al mèrit de l'esforç col·lectiu de tantes hores i dies de dedicació, que és esta feina, pues, desinteressada, que a vegades no es veu, però sí que es fa, i llavors, pues, que l'Ajuntament te pugui, no?, admetre que fem una feina per a ells important, que te digui, et retigui este homenatge i que toni este honor, pues molt contents.
0: I després dels los dies que anem a donar per sang a l'Ajuntament i volem això, sí, i volem això, i a veure si les acontentem i no venen tant.
2: Clar, haguéssim pogut canviar per una vegada, fer l'excepció i dir Ravalero de l'any, Roquetero de l'any.
4: Tampoc no som molt pesades, ja, també t'ho he de dir.
0: No?
2: No?
3: No, hi ha una comunicació bastant fàcil, la veritat que mos ho posem fàcil.
2: Al llarg de la història ho hem sigut molt, eh?
3: Sí, bueno, per arribar aquí s'ha tingut que picar pedra.
1: Torno a repetir. Nosaltres venim dels nostres pares. Els nostres pares
0: no,
1: eren...
0: Vaig sortir de l'escroto de mon pare.
1: No.
0: Vaig ser més ràpid, no més ràpid.
1: Estem parlant de l'associació de veïns. I jo he sigut al cap d'un munt d'anys de veure mon pare i ma mare. Ells han aconseguit moltes coses. S'han fet moltes coses al poble. Una de les que més importen per a mi és lo casal de la Ravaleta. Que avui per avui,
4: bueno, lo que més vida té.
1: Home, però és que...
3: És lo punt neuràlgic.
1: És que l'associació de veïns n'hi van fer molts de viatges en aquells anys a Tarragona perquè es pogués fer el casal. És que hi han moltes coses realment que han sigut gràcies a l'associació de veïns. És el que parlem, és que estem parlant de 50 anys d'història.
3: Sí, és un llegat. que els nostres avantpassats ens van ensenyar
1: coses.
3: I que hem agafat
1: no, el relleu. I que realment s'ho han currat moltíssim en aquests 50 anys. Per a que tinguéssim moltes coses, ja no un edifici emblemàtic com el casal del Ramoneta.
3: No, moltes infraestructures. Correcte. I tenim un servei mèdic, ara estarà a la seu de les ambulàncies.
1: Correcte.
3: Vull dir, hi ha serveis, hi ha bars, hi ha...
1: És una organització sense ànim de lucre, però ha aconseguit tantes coses al llarg dels 50 anys que realment pot ser. Ens poden envejar.
2: Hem sigut com un petit ajuntament alguna vegada a l'associació de veïns.
1: Correcte, s'ha lluitat moltíssim. S'han invertit moltes hores, molt de temps lliure, que molta gent l'invertís en la seva vida pròpia i nosaltres l'hem invertit pel poble. És una associació que realment és digna d'admirar.
2: Jo n'he invertit moltes hores al poble. Jo n'he invertit moltes hores al poble i era tot per sentiment.
1: Correcte.
2: Per sentiment que he tingut a casa i el que m'han involucrat en el poble i que no sabia mal invertir-lo en el poble. Així som, els rabaleros i les rabaleres.
1: Correcte.
2: Què? Sí, com esteu?
3: Bé. Com a casa, com a casa.
2: Jo sempre ho dic, sempre dic que tots els problemes el mateix. Aquí mos falta un sofà. I hem de dir, Paco, que mos fiqui un sofà i a més, tenim beuret fresquet, tenim aquí no sé què, musiqueta de fons o no sé què, doncs mos falta el sofaret per estar més, Natia?
1: Tito!
2: Què vols fer?
1: Fiquem una cançoneta i després les apretem una
2: mica. Fiquem una cançoneta i bonanem, però no me la deixem encara.
1: No, que falta la ronda de flash.
2: Va de ronda de flash. Vinga, va, doncs, entrem a la ronda. Entrem a la ronda flash, va.
0: No sé si heu sentit mai el programa, però la Ronda Flash són una sèrie de 10 preguntes. De resposta ràpida, no se pot pensar.
1: Teniu 5 segons per a contestar. No. El primer que vos vingui al cap.
2: 5 segons és massa.
0: Resposta ràpida. Llavors hi ha unes que són les velles i estan les noves.
2: Com ho farem? Això avui
1: com
2: si
1: ho faràs, no, això, no, Calu? No. Com ho faràs?
0: Superfàcil, les noves.
1: Són tres.
0: Les noves.
1: A les tres?
0: A les tres, a l'Igüello.
1: Què faràs, una pregunta cada una?
0: Ho farem de la següent manera. Començarem Anna, Georgina, Paula, i a la segona pregunta, Paula, Georgina, Anna. Vale? Anem a contestar les tres la pregunta. D'acord?
4: Si val, ho passa a palavra.
0: No.
1: No. Aquí no.
0: I penseu que coneixem a la vostra família, els vostres, això, i sabem si mos mentireu o no.
3: Ai, mare. Temo me dones.
0: Comencem, Tito?
2: Foli, va.
0: Vinga, primera pregunta. Què sou més, de parella o amiguets o amiguetes vàries?
3: Parella.
5: Parella.
4: Parella.
0: Okay. Nit, tardeu, començant divendres i acabant diumenge?
3: Tardeu?
0: Tardeu.
4: Tardeu.
1: Pues a veure quan veniu.
0: Mama o
1: papa? Alguna vegada feu falta.
0: Mama o papa?
4: Los dos.
0: No pot ser.
2: Bé, alguna vegada t'ho deixem contestar, però s'haurien de banyar una miqueta
0: més. Sí, només pot gastar una o de los dos.
5: Mama, 100%.
0: Mama.
3: Los dos.
0: No.
3: Vinc dels dos.
0: Ramon, t'estan enganyant.
3: Vinc dels dos.
0: Ronda de xupitos o sou més de cubata?
3: Ni d'una cosa ni l'altra.
1: No, és que des de que ho fet a dir.
3: Com me conoces, Nati?
5: Xupito de Jagger.
1: Epa!
3: Ronda de
4: xupitos. Jo la cerveseta.
2: Toma. Tot.
0: Mentira, xupito de Terry, que ho sabem tothom.
4: No, que no puc.
0: Anna. Sí, no? Sí. No, perdona. Paula. Per davant o per detrás?
4: Mi marit en davant. Jo no contesto.
2: Esta no sé com és, que sempre es fan.
0: Los dos. Estas són los dos. George.
5: De cara.
0: De cara, per davant. Per davant o per Detroit, és per davant o per Detroit,
1: Escolta'm, això s'hi pot identificar de moltes maneres diferents.
0: Depèn de la nit, això.
2: Calu sempre ho identifica de la mateixa manera.
0: Sí, sí.
1: Depèn... Tu contestes ràpid.
0: No, Anna.
3: Jo contesto ràpid per davant i m'anant jo.
0: Ja.
1: Molt bé.
0: I si s'encanta dos galtades. Pecat o vici preferit?
3: No ho sé. Fumar. Com a pecat i vici.
0: Sí, o vici.
5: El vermutet.
0: El vermutet.
4: Sí. La cervesita dels divendres.
0: La cervesita dels divendres.
1: Un aplauso.
0: Bravo.
1: Un aplauso per la cerveseta del divendres.
2: Bravo,
1: en família sempre.
3: I la copeta de vi.
1: Sempre.
2: I al bar la piscina.
1: En família. Gràcies sempre.
2: I al bar la piscina.
1: Correcte.
0: Aquí o a què odies?
4: Que em toquen en els peus.
1: Vull.
2: Ui, mare.
1: Vull.
0: No, no,
4: odio,
0: no,
4: odio.
0: No, no, me servís. George.
5: Per exemple, me fa molta ràbia la gent que diu guixeta o altres paraules pensant-se que parla bé i ja està mal dit.
3: És mestre.
5: Gent de Barcelona que diu allí baix parleu malament i nosaltres aquí diem paraules com guixeta i dius tonto del cul, si guixeta no està bé.
1: I no saps el que és un poal.
5: I no saps el que és un poal, que sí que està bé.
2: Un poal de color roig.
5: Això em fa molta ràbia.
0: Són doctes, són doctes.
1: Vols dir que bona, George? Anita?
3: No tinc tampoc allò...
1: Aquí o què odies?
3: Aquí no odio ningú.
1: Sí, pensa un pati que aixeca rebotada.
3: Quasi que callo, que
5: es poden dir a la ràdio.
0: A Harry Potter un metan jo.
3: No, és broma, no odio ningú, que el món en amor se mou millor.
1: Aquí o què?
0: O què?
2: Has de dir
3: alguna cosa. No tinc... No,
1: molta gent que diu una guerra.
3: Odio, pues, desordre. Que el meu home es deixi els calcetins pels
2: ojos. Toma, Lluís, ja toca Lluís.
0: Codi per codi, codi per codi. Pues molt bé, aquí estan les 10 preguntes, molt bé, molt bé. Jo he contestat. Bastant fàcil.
2: Però el que ha sigut així molt pim-pam, no?
3: Molt facilet.
2: Però sí que les has fet totes?
0: Totes, les d'out i tot. Sí. Una després de l'altra. Destret també he fet. Era 30, no? 10 per 3?
1: S'ha repartit entre les 3.
0: Sí. Tu i jo i tots els altres. Què, Tito? Anem a la secció de Calo?
2: Tens secció avui?
0: No, però faré el que podré, Tito.
2: Vols fer alguna
0: cosa? Sí, vull ficar-les a prova. Preguntes més comprometudes. Fot-li, Tito.
2: Vinga, va.
0: Calu! T'ha rebentat.
2: Tu volies la cançó? Pues rebentem la cançó, home.
0: Gràcies, Tito.
2: Au, per a
0: bueno,
2: tu.
0: Pues vos explico, vos explico. La secció de Calu sempre és diferent. No saps mai per on te sortirà, vale? Tal qual. Però avui, com vosaltres aneu de superregaleres, vull ficar-vos a prova si sou regaleres de veritat en quant a informació històrica.
3: Ai, mare.
0: Informació de la regaleta.
4: A veure si te les haurem de fer nosaltres a tu les preguntes.
2: Jo puc contestar?
0: Tito, tu no.
4: Sí, ajuda-mos.
2: Si em diu, si Calo em diu que no, és la seva secció.
3: Però no, manem nosaltres, que som les invitades d'honor, no?
0: No, això ho demanem.
4: A més, som dones.
0: Sí, ja.

0: de la Ravaleta. Us quede clar.
1: Tenim la millor presidenta que podien tindre.
0: Sastreroles per a les amigues. Anna Sastre.
2: Escolteu-me, quina és la primera casa que va llaure el Raval de Cristo?
3: La del Cristo.
2: No, home, ja, clar. Era un... Com si vaig ser un hostal?
1: Si no, si no la saben,
2: era un portal. Era
1: si,
2: un portal.
1: No la, si no la saben, la contestaré jo, Calu.
2: Sí, Tito, per exemple, a veure...
1: No la saben?
2: No la saben.
1: La de Tiradet.
2: La de Tirado, quan entres pel canal.
1: La de vora del canal.
2: La de l'esquerra. Aquella era la primera que...
4: Ho fet cerca, va.
2: Ai, home, clar.
5: Ens està estudiant el llibre.
2: Tinc una informació predilecta del llibre que va escriure l'alcalde, que sempre serà l'alcalde de la Ravaleta, Mariano Gil
4: i
2: Agné, que és grano en castellà. Que d'aquí... Gràcies, Tito. Que me donava tota la informació. Molt bé. Quants carrers de la Raval de Cristo tenen nom de capital de província?
5: Ostres, de capital de província?
2: De capital de província.
4: Lleida, Girona...
5: 3.
2: Lleida, Girona i...
5: I Tarragona.
2: Molt bé.
5: Em pensava que anaves a preguntar el número, que va ser una de les preguntes.
4: Jo no sé els noms dels carrers de la Raval. He de confessar.
2: No són els carrers de la Raval?
4: No.
2: Bueno, hi haurà...
4: Perdonarem.
2: A la pròxima reunió dels veïns hi haurà...
4: Sagrat Cor, ja ho.
2: Sagrat Cor, home. Quants carrers de la Raval de Cristo porten el nom de Mateu?
4: Un.
5: No.
4: No? Mateu Llaçat i Sant Mateu.
2: Ai! Molt bé. Quina és l'any de construcció de la casa més antiga de la Raval de Cristo?
5: És que nosaltres encara no havíem nascut.
4: Claro.
1: I Calu tampoc.
2: Ni tots junts, crec, ni tots junts.
5: Te'l deixem que ho mires al llibre.
0: Facilitamos la informació que se mos quedarà per a, de per vida.
4: 1964.
2: 4. Tito.
1: A veure, molla-ho.
2: Tito, 1906. La casa de Mella, allí ho fica. 1906, la casa de Mella, el sagrat, el Mateu Llaçat.
4: Ah, oh, sí.
2: Almenys és l'única que fica la fetxa de quan s'ha construït. Suposo que la més vella deu ser la del senyor Cristo.
0: Serà de quan se va construir, no de riuades i coses d'estes, no?
2: No. Està allà la fetxa, 1906.
4: El senyor Cristo ja no està.
2: El Cristo, mira, Cristo. Està jugant a cartes de Jesucristo. Deuen jugar al guinyot. Tito, molt bé. Següent pregunta. Quin any se va construir el col·legi nou de Raval de Cristo?
4: Mira, que això pot ser, perquè jo feia... P3 o així, P4, no,
2: se diu,
4: P5.
2: Se diu.
0: No, no. Col·legi nou, què vols dir?
4: 30 anys.
0: Després de quan se va deixar de fer pàrvols allà a la plaça.
2: El col·legi nou és quan van passar de Gàbies i Oralita al que tenim ara.
4: 31 o 32 anys.
0: Aprox?
2: 30 anys.
0: Ai,
5: pues ho ha dit primer, eh?
4: Primer he dit 30, 30 anys, després ho ha volgut
6: perquè jo vaig estar fent durant un any classes al casal mentre es construïen.
2: I després te van fotre fora perquè si que vas apunyalar algú o alguna cosa.
0: Curiositats de Raval i Roquetes, de la unió entre Raval i Roquetes. El col·legi que tu digues abans que fos nou i tal i qual, teníem unes, com li diem en allò,
2: prefabricats que van fer batxillerat, no?
0: Exacte, és a dir, que jo vaig fer allí, doncs, potser tercer i quart de GB, imagina't un paro d'anys, al col·le.
2: Més. Era allí feia primer, segon?
0: Jo recordo que tercer i quart. I en los anys, quan vaig passar a la ESO, no a la ESO, a l'institut, després de la ESO, que es feia en esta casa...
2: Està aquí, a la ràdio.
0: Jo vaig dir... Sí,
2: això
0: sí.
2: Era, això era el director.
0: Sí, que nosaltres vam ser la primera generació. Nosaltres vam fer vuitè, sí. I vam fer tercer i quart aquí. Vam ser els primers. Vam acabar al 1998.
4: Doncs pues mira,
0: quart d'ESO.
4: A l'any següent, quan vam fer
0: vam
4: institut,
0: la primera generació de
4: aquestes mateixes pèrgoles, aquí una miqueta més al lluny del costat.
2: Aquí està la caramella, que està la guarderia.
4: Exacte.
2: És veritat.
4: Sí, coincidències de la vida. Has vist? I ara hi ha un col·le, també.
7: Sí, que nosaltres vam ser la primera generació.
4: Del canvi, sí.
2: Tu vas ser que vas estudiar per fer batxillerat. Vas tindre que estudiar. Tens carrera i tot, ara.
4: Claro.
2: Així has arribat a president.
4: És la gent que estudia.
2: Molt bé. A veure, una pregunta més. Com se diu realment, de nom, el carrer dels Sapos?
5: A Vall? No.
4: Que et creus, que
5: no és veritat, és l'altre.
4: Tota la vida

0: S'ha conegut com Carrer dels Sapos? Què m'estàs contant?
1: No ho sap,
0: no ho saps ni tu. Era una pregunta trampa.
2: És trampa,
0: això. Això era una pregunta trampa.
3: No ho sé, ara estava pensant, no ho sé, però sí.
0: Se t'ha ocorrit la pregunta
3: sí,
0: i punt?
3: Sí, no, ho sabia.
0: Popularment i col·loquialment dels
1: cinc
0: sapos.
1: Me dones 5 minuts?
3: No, home, 5 minuts, ahir ja ho fan 3.
1: No,
2: ara,
1: no, no.
2: Ara t'ho tocarà portar
1: no,
2: el pròxim dia.
1: No
2: el pròxim dia.
3: A vall, no, la vall és el que hi ha davant de l'estanc, és aquell no xocotet.
0: Para.
3: Ara ho sé de
0: molt. Joan Prim.
3: Joan Prim, Joan Prim. Sí, sí que és veritat. Molt bé. Molt bé. I el camí del mig, una vegada passem de la farmàcia i anem per Casa Rosals?
0: Dancedo.
4: La este sí, este era fàcil.
3: Joan Prim, Joan Prim. Ara està lo Verdaguer. Carrer Verdaguer. Anna, Paula.
0: Vine, anem cap al canal. O sigui, la cantó de la farmàcia, el primer cantó... Ros de Medrano.
3: No.
0: Mateu Llasat, perdó, Mateu Llasat. Fas la intersecció del carrer del mig i és lo Verdaguer.
3: Del carrer Major, el Sagrat Cor, per nosaltres. Lo de detrás, després del bar, la plaça. Si tu puges per Calmas, lo que hi ha detrás del bar, la plaça.
5: Carrer Cervantes.
3: Molt bé, hòstia.
1: Cervantes i Sant Mateu, l'altre.
3: I el pròxim?
5: Carrer Casal.
2: Vols dir que no s'han dit tots ja els
3: sí,
2: carrers?
3: Sí, sí, Tito, m'has dit
5: que... 24.
3: Perquè estàs dos xulos.
0: 24 carrers? 24 carrers, mos hem quedat en tu.
2: Lo meu no l'heu dit, eh?
5: Ja, és
0: Samuel. Lleida,
2: mossèn
0: Samuel.
3: Mossèn Samuel.
2: Pobre. Però Sant Mateu.
3: Sant Mateu, l'hem dit, també.
1: Jo soc Cervantes 42, Sant Mateu 27.
0: Tens mig i mig.
1: Home, dono els dos carrers.
0: Claro, doncs tens mig i mig.
1: Va, feina, sí, també. Té a fer el certificat.
3: A més, has de pagar dos iris, és una merda.
0: La burocràcia.
3: Burro, burocràcia.
1: No en parles.
3: Doncs bé, Tito, crec que entre les tres... Són bones rebaleres, eh?
2: Sí?
3: Sí.
0: Mos dones l'aprovat.
3: Fem un bon aplaudiment.
2: Bravo!
3: Recordeu, no? Si vos voleu recordar els pròxims actes que fem en aquesta rebaleta nostra o...
0: Pues, bueno, en breu farem això, la festa del soci, on celebrem l'assemblea anual.
1: Quin dia és?
0: Lo 21 de juny.
6: Presentació de les pubilles, pubilletes i hereus.
2: Lo 21 de juny tothom a la
3: rabaleta.
5: Aquest any mos estrenem en un hereu.
3: Xulo, no?
0: Novetat, novetat. Primer hereu de l'associació. Estela estaria molt contenta la de nombrar.
5: Sí.
0: Però és una cosa que a ella li agrada.
5: Ho porta dins.
0: Ho porta, ho viu.
3: Comença el dia 21 a la presentació de les pubilles i acabem a Sant Joan. Això no para, eh? Són 3 dies non-stop dins d'aquest casal, no?
0: I llavors continuarem en una fideuà popular... Farem una menjada, hi haurà alguna sorpreseta,
5: hi ha alguna activitat per als crios...
0: Estem en ells, estem en proceso.
3: Perfecte.
0: S'acaba de posar el fil a l'agulla i quatre puntadetes i...
3: Boníssim.
2: Pues ja ho sabeu. Apunteu-vos-ho al calendari, 21 de juny.
0: No estarem al nivell de l'any passat que vam fer el 50, però prometem...
5: Va ser excepcional.
2: Serà el 51.
1: Gran mèrit. Gran mèrit.
6: Carpa.
1: Gran mèrit.
6: Catalaia.
3: En quant a ajudeu de l'Ajuntament i això, que s'enrolla l'Ajuntament o us hem de ficar un...
0: No, no.
5: Se porten bé.
3: Sí o no?
5: Se porten bé, però més podríem portar millor.
3: Sí, no?
0: Sempre els apretem, eh, nosaltres.
6: Sempre se pot demanar
0: més. Pot tardar més, menys, però al final te fan
2: al final
1: cas. És com nosaltres, que sempre mos agraeixen, però no tenim aguinaldo, no? És el mateix.
2: Bueno, l'any passat vam estar...
5: No mos podem queixar, tampoc.
2: Ja. Ho vam deixar caure unes quantes vegades, però
1: no,
2: jo ho vaig deixar caure cada programa.
1: Ni una botelleta de cava, tampoc.
0: Cara. Bueno, això, si les grans cases no ho fan, si et serveix de consol, jo també tinc treball a una empresa que tampoc me'n fan d'aguinaldo. No és obligat, eh, l'aguinaldo.
2: No.
0: És una cosa així.
1: No, és que els jefes, que són una miqueta poques vergonyes, diuen que ja no es porta.
0: Claro, no.
1: No és actual.
2: Vos heu de fer autònomos i vols d'obatros.
0: És lo millor.
2: Jo mai m'havia fet un aguinaldo com lo d'estar.
5: Això és que tenies benefici?
2: Sí.
1: És el primer any, és el primer any, l'any que ve.
5: Te faràs ric?
2: Que el fas tu mateix?
1: És el primer
0: any. Al gust del consumidor, eh, xiquet?
2: I tant.
3: Doncs molt bé.
2: Molt bé, que hem disfrutat moltíssim avui tots. Rabaleros i rabaleses.
3: Felicitar-les, un aplaudiment i tot per l'esforç que fan cada any.
2: Per la gran faena.
1: Jo m'he quedat... No es veu.
3: Vull dir, amb el cor, que m'he quedat sorprès que fan actes setmanals. Jo pensava que han quedat més mensuals.
2: Estàs una miqueta.
5: Però tu quin poble vius?
3: Jo només vaig a la plaça...
5: Que no m'escoltes pel bando o què?
3: No estic al bando.
2: No? L'he dit un munt de vegades no. I l'he ficat i s'ha borrat
3: no,
2: un
3: no, no m'ho ficat mai.
2: No vol saber res
5: no,
2: del Bando.
5: És que ara no el volem ficar, ja.
3: No, ja puc contar a la dona, jo no vull saber res.
0: Com a molt, Ravalero.
2: No. Aquesta discussió l'han tingut moltes vegades.
3: A mi ja em pica l'Ajuntament, que el que ha passat això, que ha passat allò, tinc la directa. Però...
5: Tu ets més important, estàs a un altre nivell.
3: Soc superestar, ja t'ho he dit, Paula.
1: I acabat, a mi em fa molta gràcia, perquè ell diu sempre i sempre perquè defensor de la Ravaleta, però resulta que per enterar-se'n dels actes de la Ravaleta
5: ha de picar roquetes.
1: Ma directa a l'Ajuntament,
3: perquè com a alcalde de la Raval de Cristo
1: està molt bé,
2: té molt bon rotllo en l'alcalde,
1: està molt bé.
3: I tot el que es pogués tirar, entens o no?
2: I tant, cap a casa.
3: Gino Lleres, a veure si per què em va fer fixar la faena per les meves virtuts. Gino Lleres, tita.
2: Hòstic.
3: No res,
2: ho deixarem, no?
3: Preguntar-vos, heu passat bé?
5: Molt.
3: Sí.
5: No esperàvem menys.
3: Paula no m'ha contestat, Paula s'ha pensat, eh?
2: Estaven nervioses, sí. I Paula m'escrivia, que... No, com anirà això de què preguntareu?
5: És que de calum me'n fio poc.
2: No, què preguntareu? Doncs, dic, allà, fora, nervis, allò és anar per casa, i ja està, ja xala.
0: Ambient distès, bo i bé.
3: Si us heu passat bé, nosaltres contents.
0: Nosaltres contentes i fem un agraïment, no?, per part de tota la Junta per haver-nos invitat a venir.
3: Felicitar-vos com a Roquetec.
0: I parlar de l'associacionisme.
5: Roquetec de l'any.
3: No, Roquetec, com tu ho sé, per les nominaris és Roquetec, però si és masca o femella, perquè clar, jo t'ho para molt de compte, els micromachismes.
6: És Roquetero de l'any, sigues home o dona, el títol és...
2: Ah, doncs jo hagués dit Roquetero i Roquetera.
3: Molt bé, tita.
6: No, posa roqueteria.
2: Igual que Ravalero i Ravalera.
3: No, roqueteria.
6: Posa en un masculí, ja.
0: Jo diria que sí, que posa roqueteria.
3: La gent no m'hauria de ser. Felicitats, seguiu lo, com ho esteu fent, que per part meva crec que ho esteu fent perfectament.
0: Així és.
3: I no res, agraïm-vos la vostra presència, Tito.
2: Sí,
3: Recordar les nostres redes socials.
2: Recordem-les i les teues també, si vols, perquè com vas de seguidors?
3: 502, que estic a tope. De 500 a 502, això està pujant, però que pareix...
2: Però
3: que...
2: puja, més que sí que puja.
3: Jo m'he assurat, que m'ha trucat a Instagram, calo, que això m'ha... A mi no em mereix, Vaig a buscar un paio d'això que em porti les aplicacions, perquè... Estic desbordadíssim. Estos dos encara no sé ni qui són.
2: Has de ficar a anunciar coses.
0: La secretària.
2: Una crema després d'afaitar o algo t'has de ficar per a...
3: No sé, un desolat.
2: Per augmentar, sí.
3: Algo. A productes de dutxa, algo que me doni...
2: Algo.
3: Que faig veure que soc llimbiet.
2: Una cosa de Polònia o algo, ja ho veuràs, sí, home.
3: Si algú vol patrocinar, és... Jo què sé. Tito.
2: Què fem? No, bueno, anem, Nati. Nati ja s'ha anat, Nati?
3: Nati no,
2: Si s'ha anat o no, Nati?
1: Fica el grill.
2: Molt bé. A veure. Àngel. Que avui l'us he encertat
3: tots a la primera, Estic al·lucinant. Però bueno, recordar les redes socials. Tito, està bé recordar les redes socials.
2: Recordar-les.
3: Jo?
1: Recordeu les redes socials.
2: I sobretot...
1: La repetició del programa.
2: Sí.
3: Facebook, encara estem trolodites, estem al Facebook, encara?
1: Sí.
2: Jo encara ho publico tot.
3: Sí. Facebook, Instagram,
2: TikTok, a fer punyetes.
3: TikTok, no, que som millennials, això de TikTok, passeu.
2: Nati ja ha fotut la bronca a la gent, que escrigui, que mos envia algo, que mos parli.
1: És que no, fa un munt de setmanes que faig el reclam, què passa aquí?
3: Que sí,
1: no tenen dubtes, mos escolten el programa, però sabeu que tots ho va bé.
2: Ara t'ho anava a dir, de gent n'hi ha que mos escolta.
1: Un munt.
2: No ho diu un munt de gent.
1: Un munt.
2: Però no mos escriuen.
1: I jo faig la, tinc la meva secció, que és la social.
2: Claro.
1: Però xec, la societat no m'envia coses i ho demano,
5: claro. De preguntes,
1: les inquietuds, les coses que teniu, xec, envieu-mos algo.
2: O què canviaries del programa?
3: Los conos, los dos pilons.
1: No participen, nois, punyeteros, punyeteres, per l'amor de Déu, contribuïu.
2: Hem de participar entre tots,
1: Que mos escolteu tot.
2: Claro, és un programa de tots.
1: Correcte, les inquietuds, els dubtes, les queixes.
3: Cos insults.
1: Porto 4 o 5 setmanes queixant-me dels patinets, que per cert, policia local, veig un munt de patinets a mi tan tarda i no n'hi ha ningú que porti la placa de la DGT. Vos fiqueu les piles o què passa aquí? Què passa? Policia local, fiqueu-vos les piles.
2: Au, toma.
1: Que vale que no porten la plaqueta de la DGT. Ni porten casco, ni porten antireflectants... O con los patinets, porto igual que en 2 mesos queixant-me.
2: No ho sé.
1: Ai, però la policia local pel carrer Major de Roquetes,
3: Ja han fugit. Els vas parar tu i han marxat.
1: Que no,
3: se van donar la fuga.
1: Que començarem a fer controls. Són un puto perill. Se salten els semàfors en roig, direcció contrària.
3: Això es pot,
1: Seguim igual, no hi ha control. I les plaquetes, les plaquetes de la DGT estan
3: inexistentes. Jo soc donant de plaquetera, soc donant de plaquetera.
1: Inexistentes, de veritat. Què és el que diem? Txec, ciutadans, ciutadanes, punyeteros,
3: punyeteres,
1: per favor.
2: Fiqueu-vos espiles.
1: Correcte, envieu-mos algo, dieu-mos les vostres inquietuds, doneu-mos temes de conversació. Feu algo pel programa.
2: Fem entre tots, claro, serà millor, si ho fem entre tots sempre serà millor.
3: Avui sí, que són 4 i 2, tito.
1: Si mos escolten, que contribuïsquen al programa, que per què ho fem?
2: Claro.
3: Recordar-vos que vos poden escoltar tots els divendres a les 11 de la nit, per als de l'informe PISA a les 23:00.
1: Correcte.
3: Los dissabtes a les 3 de la tarda.
1: Muy bien.
3: A les 15:00.
1: Diumenges, 12 del migdia.
3: I dissabte, dimarts.
1: Dimarts a les 7 del matí.
2: Bravo.
3: Si volen recuperar els programes, poden buscar antenacaro.cat.
1: Estan tots penjats.
2: Tots penjats.
3: Tots, no, els d'abril no, tita.
2: Bueno, però, bueno, Paco va fer conforme a la marxa.
3: Recorda que Calo mola.
2: Sí, eh? Si el volen seguir, també.
3: Calo, però baixa mola. Aprofiteu que queden pocs huecos, 500 i pico ja.
2: Ja s'ha arribat als 500 per
3: ara. Això s'ha d'estar a punt d'acabar. I què, Tito?
2: I no res, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies a tothom per escoltar-nos.
3: Recordar
2: que és divendres.
3: Hem de fer gros.
2: Fem-ho gros i sobretot, molt bé.

0: tots els divendres a les 11 de la nit, toca desconnectar a fer punyetes.
1: Tots els dissabtes, a partir de les 3 de la tarda, passa un ratet divertit amb nosaltres.
2: I tots els diumenges a les 12, mentre esteu a Vermutet, mos podeu tornar a escoltar.
3: I els dimarts, a les 7 del matí. Ara ja no tens excusa. Més horaris per la 96.0 FM d'Antena Caro i online. Ah, i recorda que també estan tots els programes a la web d'Antena Caro.
4: Antena Caro.

0: teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro.
1: FM, xarxes, internet, aplicació.

Antena Caro. Són les 3. Molt més que cançons que estimes. Antena Caro.

Antena Caro. Són les 7. Antena Caro. Tota la música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. A Tarragona s'ha presentat aquesta mateixa tarda la 30a edició del concurs de castells i la temporada castellera audiovisual del 2026. Enguany, a més, el certament arriba marcat pel 150è aniversari del naixement de Pau Casals, impulsor i president del jurat del primer concurs de castell l'any 1932. El president de la coordinadora de colles castelleres, Albert Torres, ha defensat que fer visibles els castells és garantir-ne el futur.
2: Doncs sí, és molt important, no?, tenir aquest acord que ens permeti, doncs, aquesta tranquil·litat, aquesta finestra, sobretot, no?, per poder veure castells de forma habitual i que, a més, serveixi, doncs, per preservar, per promocionar el fet casteller a Catalunya, evidentment, per apropar els castells a la gent de casa, però també per fer-ho a la gent de l'exterior.
1: Núria de José, consellera delegada de la xarxa audiovisual local, ha destacat durant l'acte la intenció de sumar esforços.
3: Aquí estem explicant molt tot el que fem, però jo voldria posar l'èmfasi en com ho fem, perquè per nosaltres és tan important una cosa com l'altra. I volem fer-ho sumant absolutament amb tothom, també amb la resta d'empreses de comunicació públiques d'aquest país.
1: La temporada regular arrencarà el 24 de juny per Sant Joan, a Valls, i inclourà una vintena de retransmissions produïdes per la xarxa TAC12 i Penedès Televisió, que es podran seguir, com sempre, a les televisions locals i també a la plataforma La Xarxa Més. També s'hi afegiran una vintena més de retransmissions d'àmbit territorial. La temporada inclourà nous continguts, sèries i documentals, entre els quals un dedicat a la 30a edició d'aquest concurs de castells que tindrà lloc a Tarragona com l'espectacle casteller més gran del món. D'altra banda, el govern i els socis d'investidura Esquerra Republicana i els comuns afronten una setmana decisiva per poder rubricar un acord de pressupostos. Tot apunta que aquest mateix dilluns es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital pactada entre govern i Esquerra Republicana. Mentrestant, els comuns negocien una actualització del seu acord i afegeixen la retirada de l'aeroport sobre la taula. La previsió és que un Consell Executiu Extraordinari aprovi divendres els nous comptes i els enviï al Parlament. Si tiren endavant, serien els quarts pressupostos aprovats de la dècada. D'altra banda, un apunt ràpid en plana de mobilitat, perquè ja fa 4 hores aproximadament que ha acabat el Gran Premi de Catalunya de motociclisme, però en aquests moments es mantenen fins i tot encara algunes complicacions al voltant del circuit de Montmeló per la sortida de vehicles que s'uneixen evidentment al trànsit habitual i complicat de les darreres hores de diumenge a la tarda arreu de Catalunya. Per tant, molta precaució, especialment a les carreteres properes a l'àrea metropolitana de Barcelona, on hi ha diverses zones força congestionades i algun accident. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Antena.

Antena Caro. Són les 9. Antena Caro. Tota la música. On tu vulguis.